Miu Pi, de Gian Fontana. Sin mintje sen de via, sin fons e sin glaces, ter ligen spirlegria, carina matta mia, il fiuc de tes il sners. Les flures, las pli fines, aieu portau dels auls, las ties nialas brines orna cun las branzines, cum mes gevischs, si cauls. Eu asce ti ca porger, Tibiala, miu ciupi, el secca senza incorger, mo els vents pon maina storger, l'amur el cor a mi.

0: Mei mia paucaua. Mei mia pauc gudognan las donas en Svizra cumpariau cul zomens. Qua muossan inegada pli las cefras de ion 2024 ca Uffizi Federal de Statistica a publicau oz. Tono que las gudognan las donas e una dina 15% pli pauc al zomens. La differenza denton vini de pli pincia de pi al 2018. In a part de la differenza de paga salai declarata no Uffizi Federal. Donas ed homens lavuran per exemple in branches e professions differentes, han absolviu autres scolaziuns ed ein bot tutine savens actives en posiziuns de manà. Quei e tot, peroz, io divisa leonina biala sera cun nies program.
1: La saira culcianel rumensch, kurz ja lassis, in la prossima mezz'ura voquetternus pall'aeroport de Samedan. La Commission de Gestion de Schamf o Grefs Imbütements all'Infra, l'organisation ci porta l'aeroport de Samedan, que votre entre otter per sbals in la contabilitet. La Commission de Gestion de Schamf augmenta os el squitch, nus udins cicels responsables de l'aeroport digen dels imbütements. E più tard udins cicides oz o cicides oz al giast de Tony Poltera entre Profil, que va pel marider e per la lavur scugiudis. Spereste restas l'andervi, e sommo Tobia Faler in avent una divertable saira in queste zondas.
2: RTR, informativ e divertente.